0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. El incendio de la Sierra Norte de Madrid continúa a esta hora sin controlar. Durante la noche, eso sí, los diferentes frentes han avanzado poco y han bajado de intensidad. El cambio de condiciones meteorológicas, menos viento, mayor humedad y menos temperatura, ha beneficiado mucho la lucha contra estos fuegos. No obstante, continuamos en situación de emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y también en la provincia de Ávila. Lo primero, por tanto, en este momento es actualizar la situación del incendio, yendo hasta el puesto de mando avanzado que se encuentra en los Cenicientos. Allí está nuestra compañera Carmen Azcoitia. Buenos días.
2: ¿Qué tal, María? Sí, aquí el puesto de mando con la vista puesta sobre todo en el viento después de una noche en la que se ha podido trabajar mucho mejor que ayer gracias a las mejores condiciones meteorológicas que ha habido en toda la Sierra Oeste. Según fuentes de la delegación del Gobierno en Madrid, los incendios durante la noche han avanzado poco y han bajado mucho la intensidad. El hecho de que haya habido menos viento, mayor humedad y menos temperatura ha beneficiado desde luego mucho en la lucha contra el fuego, que sigue activo con todos los medios de extinción trabajando sobre el terreno y al que se unirán en breve los medios aéreos. La jornada de hoy se presenta también compleja. A partir de las 10 se prevé un nuevo incremento de la intensidad del viento, además de cambios bruscos en su dirección, así que seguimos muy pendientes.
0: Y seguimos contigo, Carmen, porque dentro de una hora, aproximadamente a las 10, está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplace precisamente hasta donde estás tú, hasta ese puesto de mando.
2: Sí, el presidente del Gobierno ha estado siguiendo desde primera hora a la Moncloa la evolución de las zonas afectadas. Recordamos que es el Gobierno central quien está al mando de este incendio y está prevista su llegada, la llegada del presidente del Ejecutivo en una hora a este puesto de mando avanzado. Lo hará acompañado del ministro de Interior, Fernando Grandez Marlaska, que en las últimas horas anunciaba además la llegada de más medios aéreos de la Unión Europea que se sumarán a los medios aéreos que ya están trabajando y que se prevé que empiezan a sobrevolar la zona en breve.
0: Gracias, Carmen. En la Comunidad de Madrid, la red viaria permanece restringida al tráfico en muchos puntos. Eso sí, está autorizada la circulación de los servicios de emergencia en las siguientes carreteras: M501, M507, M512 y M533. Están desalojados los municipios de Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chabela, Navalagamella, Valquemada, Aldea del Fresno, Zarzalejo y Peralejo. Se mantienen los confinamientos en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado. Los desalojados, evacuados o confinados por este incendio se cuentan por miles, más de 60.000. Familias enteras y personas mayores, enfermos, que han tenido que salir de sus hogares sin saber cuándo podrán volver. Hay activos 14 puntos de acogida en los que se atiende ya a 2.064 personas desplazadas por estos fuegos. Vamos ahora hasta uno de ellos, el de Villaviciosa de Odón. Allí está nuestra compañera Malena Álvarez. Buenos días.
3: Buenos días, pues como nos cuentan, la imagen esta mañana es muy distinta a la de ayer. Ahora hay más calma. La gente ya se ha despertado y están desayunando y entre tanta incertidumbre se puede ver alguna que otra risa. En este pabellón de Villaviciosa de Odón hay 240 personas desalojadas pertenecientes a Chapinería, Navas del Rey y Pelayos de la Presa. Algunos ya habían sido evacuados y tras el avance del incendio la pasada jornada tuvieron que volver a reubicarlos. Aquí fuera sigue oliendo a humo y se nota también en los ojos. Las mesas están llenas de cenizas que han ido cayendo durante la noche y que siguen cayendo ahora mismo. El ambiente es positivo, la mayoría espera volver pronto a casa y agradecen toda la ayuda que se les ha dado y algunos resaltan que nunca se habían encontrado con gente tan buena.
4: Cuando recibí al otro día la alarma, dije, la alarma, yo me voy y me he visto. Y esta dice, yo no voy a ninguna parte, prefiero morirme aquí antes que ir a ninguna parte.
5: Hemos venido aquí y empezaron a poner un montón de camas y luego ya fuimos eligiendo cada una.
6: La noche pues no ha sido fácil, no es fácil el descanso por la misma situación, ¿sí me entiendes?
3: Mientras intentan que el tiempo pase cuanto antes, aquí la vida continúa. Algunos están conociendo a vecinos que no conocían antes, otros pasean a sus mascotas, descansan y también hay niños que están jugando.
0: Gracias. El otro punto de interés lo encontramos en Ávila. Lo más temido por los técnicos a esta hora es que el Frente de Fuego de Madrid se una al incendio de Burgondo. Allí está Gonzalo Conejo. ¿Situación hasta ahora?
7: ¿Qué tal? Muy buenas. Tras un día complicado ayer debido a las condiciones meteorológicas que dificultaron la labor de extinción, con rachas de vientos muy grandes, más de 30 grados y humedades relativas, hoy las previsiones apuntan a una mejora progresiva de la situación gracias a ese descenso del viento, también la baja de temperaturas y un incremento de la humedad. De cara a hoy está prevista la incorporación de nuevos refuerzos nacionales e internacionales.
0: Muchas gracias. Esto es todo por ahora. Siguen informados en esta sintonía y siempre en rtv.es.
1: Radio Nacional de España.
0: Se quedan ahora con la información más próxima.
8: Radio Cinc Tot Notícies. Illes Balears. Radio Nacional d'Espanya.
9: Bon dia a tots, com esteu? Són les 9 i 5 minuts d'aquest dissabte 25 de juliol. Fem en aquesta hora el primer repàs de les notícies de les illes. Víctor Bejaranos, el control tècnic, vos saluda, Aina Escandell. Tot d'un, ampliem aquesta i altres notícies. Abans anem a conèixer la previsió del temps després d'haver patit la matinada més càlida de tot l'estiu. Segons l'AEMET, ha estat una nit tòrrida a tots els punts, excepte a Lluc i Escorca. La mitjana de les mínimes ha estat de 26 graus, 6,5 graus. Més per damunt de lo normal. Noelia García, bon dia.
10: Bon dia. Avui dissabte a les Illes Balears baixen les temperatures, però continuen altes a Eivissa, a Formentera i també a zones de Mallorca, on es podran superar els 36 graus. Avui els termòmetres marcaran màximes de 35 graus a Eivissa, 34 a Palma i a Mahó i 32 graus a Formentera. Avui serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat, però tèrbol, amb pols en suspensió i, a més, aquest matí possibles boires. Bufa vent fluix a moderat de ponent amb intensitat moderada i mala mar a la illa de Menorca. És una informació d'AEMET.
9: Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 29 graus a Palma, a Mahó i a Formentera, 28 a Eivissa. A un dia de la manifestació convocada contra la saturació turística, la massificació fou aquest divendres l'eix central de la ja tradicional audiència que van tenir els governants amb el rei Felip VI, qui ja és de vacances a Mallorca. En primer lloc, el rei va rebre la presidenta del govern, Margalida Proens, qui en sortir digué que entén el malestar de la gent i que defensa les polítiques de contenció.
11: Yo entiendo el malestar de una parte de la población con un crecimiento turístico que en los últimos 8 años fue absolutamente desbocado. ¿Qué le he podido trasladar yo al rey? Pues la política que llevamos a cabo desde el principio de legislatura, escuchando mucho este descontento y este malestar. Tenemos una política de contención, tenemos los datos que la respaldan.
9: La presidenta més ha reclamat atenció política davant l'increment de la població i l'arribada de migrants, un tema que també departim amb el rei, el president del Parlament, Gabriel Lessen.
12: Las islas han sufrido un incremento poblacional del 50% en lo que llevamos de siglo y es un incremento muy importante pues que hay que gestionar adecuadamente, ¿no?
9: Un model demogràfic i turístic que presenta reptes en l'habitatge. El Bala de Palma en parlar amb el monarca Jaime Martínez.
13: Se ha preocupado también por el tema de la vivienda, como saben ustedes, que nosotros también pues consideramos que es el reto de esta legislatura y le he podido trasladar pues también todos los proyectos que hemos puesto en marcha.
9: El darrer en tenir l'audiència fou el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, qui exposà Felip VI de la saturació dels centres d'acollida de migrants i la llei per regular l'entrada de vehicles.
14: Una mesura que li ha anunciat en el rei que entrarà en vigor a partir de l'estiu de l'any que ve. Una mesura valenta, una mesura decidida i és la principal mesura de contenció que hem impulsat al llarg d'aquesta legislatura.
9: L'audiència, la cita, marca cada estiu l'inici de les vacances de la família real a Mallorca. L'agenda institucional del monarca inclourà, entre d'altres, el despatx d'estiu amb el president del govern central, que serà dimecres que ve. De fet, és previst que el president del govern central aprofiti la trobada amb el monarca a l'illa per reunir-se també amb la cap de l'executiu autonòmic. Margalida Proens ha acusat Pedro Sánchez de castigar els ciutadans de les Balears amb el sistema de finançament, la condonació del deute o les inversions en infraestructures ferroviàries.
11: Però què hemos hecho? ¿Qué le hemos hecho a Sánchez?
9: Però ens ho ha dit en sa preguntada pel recurs que ha presentat la Comissió Nacional de Valors i Competències, organisme dependent de l'Estat, a la limitació de l'entrada de vehicles a Eivissa i Formentera per perjudicar, afirmen els Rentacar. La presidenta ha dit que la primera llei que aprovarà el Parlament en tornada a les vacances d'estiu serà la regulació d'entrada de cotxes a Mallorca. Més coses. Ja s'ha desallotjat completament l'edifici en construcció ocupat a Punta Xinxó, a Cala de Bou, a Eivissa. La gran majoria ja havia partit i només quedaven ja 4 persones. Recordem, l'assentament havia arribat a collir gairebé 100 en el punt àlgid. Ràdio Televisió Espanyola, Eivissa, Ignasi Gras.
15: Aquest divendres ja s'ha desallotjat completament l'edifici en construcció ocupat a Punta Xinxó, a Cala de Bou. La gran majoria ja havia marxat i només quedaven ja 4 persones. Recordem, l'assentament havia arribat a acollir gairebé 100 persones en el seu punt àlgid. La propietat ha instal·lat tanques i s'ha compromès a sensoritzar la zona per evitar noves ocupacions i manté la seva voluntat d'acabar la construcció, tot i les reticències de l'Ajuntament que opta per la demolició de l'edifici. Vicent Roig, alcalde de Sant Josep.
16: S'intenció municipal... i que nosaltres tenim molt clar que avui per avui aquesta estructura no té cabuda dins de ese projecte urbanístic i de situació que té es municipi per la zona de Cala de Bou, i que aquesta estructura el que té que fer és desaparèixer.
15: Els veïns també celebren el desallotjament, ja que diuen provocava inseguretat i males olors a la zona. Albert Colomer, president de la comunitat de veïns.
17: Aquest estiu ja començava a fer por. O sigui, ja l'any passat vam tenir problemes diversos veïns per robos d'aigua i de coses, i aquest any més que res era la inseguretat i sobretot la mala olor, perquè ja ho heu vist tots, vull dir, és una cosa, però és que els veïns que viuen justament davant de l'estructura aquesta, la situació era inaguantable.
15: Ara la preocupació és que els desallotjats vagin a altres assentaments com el de Gorilla Market, on alguns veïns denuncien que ja s'hi acumula gent.
9: En plana de successos, vos contam que 3 persones han resultat ferides, una d'elles de gravetat a un accident de trànsit a Puigpunyent. El sinistre fou ahir vespre quan 2 cotxes col·lidiren entre si. El cas més greu és el d'una jove de 21 anys que fou traslladada a l'Hospital de Son Espases amb un politraumatisme. Les altres 2 persones, una dona de 65 anys i un home de 60, foren traslladats a una clínica privada en estat menys greu. També vos contam que un accident múltiple amb 6 vehicles deixà aquest divendres 11 ferits a l'autopista de Palma dels 11. 5 són molt lleus, 4 són lleus i 2 menys greus. S'hi van veure implicats 3 cotxes, 2 camions petits i una furgoneta. I un darrer punt, un home fou traslladat en helicòpter a Son Espases després de patir aquest divendres també un cop de calor a Banyalbufar. Els fets foren a les 6 de l'hora baixa a la zona del camí de Sa Galera, que per cert, 3 pasteres han arribat aquest divendres a les costes de les Balears, la primera en 6 persones, s'interceptà a Porto Colom, la segona en 2 a 30, fou localitzades a 5 milles del sud de Formentera i la tercera duia 26 persones i s'interceptà al sud de Cabrera. I en plana municipal, unanimitat a l'Ajuntament de Santa Maria per donar suport a les 2 activistes que foren detingudes per pintades a una immobiliària. Tots els grups polítics han aprovat una moció que reclama proporcionalitat en les investigacions policials. El consistori dona suport així a les 2 joves detingudes, mostra la seva preocupació pels mètodes utilitzats i defensa el dret a la protesta pacífica. Tot això quan, a més, el diputat de Més per Mallorca al Congrés, Vicenç Vidal, ha registrat una nova bateria de preguntes escrites al govern espanyol exigint el cessament del màxim responsable de l'operatiu de la Guàrdia Civil desplegat el passat 15 de juliol a Santa Maria contra les 2 joves activistes. La iniciativa arriba després que Alejandro Hernández, cap de la Guàrdia Civil a Balears, assegurés que no hi va haver desproporció.
18: Aquesta setmana han sentit també el responsable de l'operatiu, Alejandro Hernández, dient que l'acció va ser proporcionada. Sols ens queda demanar el seu cessament fulminant.
9: Parlant de la Benemèrita, Més per Mallorca critica que el Consell Insular cedeixi gratuïtament habitatge als guàrdies civils desplaçats a l'illa com a reforç estival. Són 21 habitacions dobles de la residència de les Germanes des dels Pobres, a Palma, que gestiona l'IMAS. Les podran ocupar fins a l'octubre els agents que ho sol·licitin. Catalina Inesparell, llavors la porta a més al Consell.
19: El Consell dedica l'habitatge públic a un cos que depèn del Ministeri d'Interior. A Mallorca també hi ha metges, professors i altres professionals essencials que no poden trobar un lloc on viure.
9: I els esports, cita mallorquinista avui a Marbella, on per primera vegada i després de baixar segon, els de Luis García disputaran el primer amistós a la Costa del Sol. El Mallorca s'enfrontarà a l'Alfater a les 7 de l'hora baixa, una primera presa de contacte on hi són 26 jugadors, tant els futbolistes del curs passat com els nous fitxatges del darrer. El darrer fitxatge ha estat l'extrem dret Antoni Urroca, el català de 23 anys, arriba cedit amb opció de compra de 2 milions d'euros i es defineix així.
20: Soc una persona crec senzilla, que m'agrada molt treballar i dins del camp doncs, jugar per l'equip, atacar l'última línia i crear ocasions, em definiria una mica així. Amb moltes ganes i molta il·lusió d'afrontar aquest repte i d'aconseguir els objectius.
9: Em va Toni Urroca.